0: un cop per l'ero, difusat lo diluix a 10 euros e lo dixate a 7 euros del xer.
1: Sur Radio Albicès.
2: 95.4.
0: 104.2.
1: E també sur www.radioalbicès.com.
2: Un cop per l'ero.

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.